mans, escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé

0: que vindran.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
1: el 21.693, serie 065.
0: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
2: Llegan los 25 días de ahorro con precios pensados para ahorrar más. Como la judía verde origen España a 1,69 la malla de 500 gramos hasta el 4 de octubre. Consulta la disponibilidad de tu oferta en tienda y en alcampo.es.
3: En Alcampo sales ganando.
4: Pásame las gafas de cerca. Con esta pantalla tan chica no veo un pimiento.
5: Si te quitaras el cupón del 11 del 11 de la 11 de los ojos...
4: No, que si me toca el premio de 11 millones de euros o uno de los 11 premios de un millón, no quiero que me reconozcan.
5: Hija, pero si en casa solo estamos tú y yo.
4: Pero hay ventanas.
6: Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado, que llega un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. Ya a la venta.
7: 11. Bien jugado.
8: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: Barcelona, 93.9.
10: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
11: Es ocupem a les millors taules del món.
12: En aquesta terra protegim i acollim.
13: Fem barri i fem pinya.
14: I fem i deixem de fer.
15: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
16: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
17: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
19: No és només un reality.
20: A què hem vingut aquí?
21: A guanyar!
19: Tampoc una cursa més. És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
22: Vaig al límit amb tu.
23: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
24: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
15: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
25: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
26: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
25: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
27: Per tu, que per fi has posat la manta al llit. I per tu, que estàs tan a gust que no vols sortir. Gaudeix a Capravo del suavitzant blau Eroski, ampolla de 80 dosis, per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Capravo.
10: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix.
11: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
14: I sopem a les millors taules del món.
12: En aquesta terra protegim i acollim.
13: Fem barri i fem pinya.
14: I fem i deixem de fer.
15: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
16: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
17: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.
28: Vamos todos, capó arriba, aguantamos un poco, llave inglesa, 1, 2, retenemos, cogemos bujías, ahí estamos, muy bien.
29: Ponerse en forma siempre tiene recompensa. Haz el mantenimiento anual de tu vehículo en Citroën Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de increíbles premios.

0: Barcelona, 93.9.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I sopem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Amb el gran sorteig d'aniversari del Club Caprabo, guanya un dels 3 viatges valorats en 3.000 euros cada un. El destí el tries tu. Participa i amb compres a partir de 30 euros escanejant el QR de la botiga. Molta sort! Vols estalviar amb mi? Caprabo. Bases a caprabo.com.
10: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nom propi nou. Brou, De Colors, ja disponible. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
11: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
12: Segur que no n'hi ha per tant.
13: Les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.

0: Impala, Jenny Junts amb el seu Dràcula, la remescla que els ha portat fins al número de la llista dels 40 i aquestes queden al número 14. Així estem inaugurant nova hora plegat. Soc el Sergi Sánchez. En un moment et poso per aquí els The Diets, Avicii o també a Maluma i Shakira.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.

0: Jesús a Mallorca. Però ara estem començant a descobrir capítol a capítol.
1: Els 40... Els 40... Sergi Sánchez.
0: I van molt forts. I no et faré més spoilers perquè et miris els dos capítols que de moment pots trobar a la plataforma 3CAT de la travessa.

0: Són Romeo Santos i Prince Royce amb el Dardos. Abans també recuperant un tema que ja és clàssic i això vol dir que t'estàs fent gran, sí. Charlie Black, Guia Llupart Animal, abans de presentar-te el més nou de la Miley, que sona brutal i es diu Best Persuades.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.

Ale Iorgaki amb el seu Capaz, donant-li canya al merenguetón en aquesta tarda de dissabte. Soc el Sergi Sánchez, com ho portes? Espero que molt bé, amb moltes ganes de cap de setmana i amb moltes ganes de música, perquè és el que arriba. En res, el Manuel Turizo, que ja està confirmat als 40 Music Awards Santander 2026, però abans, un tio que ens arriba des de Mallorca i que ens flipa amb tot el que fa. És Rels B.

0: i coliflor. El destí m'ha abandonat, penso mirant-me la ciutat, que ja es desperta entre els primers raigs de claror.
1: Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí. Aquí.
2: Ella no és guapa, t'ho juro que és guapíssima. I a uns miracuts es posa vermellíssima.
1: Primer, els vas escoltar aquí.
3: Tu me fas anar

0: confirmadísimo.
1: Me encanta cuando digo eso, da con mucho gusto, muchachos, en la que me diga a mí, cuando le diga estará confirmado. Manuel Turizo. Serà amb nosaltres als 40 Music Awards Santander 2026. També serà amb nosaltres l'Anna Mena o el Camilo, que te'ls punxaré de seguida i que també visitaran el Palau Sant Jordi, perquè aquest any la música ens fa viatjar amb els premis més importants de la música de casa nostra fins aquí, fins a Barcelona, fins al Palau Sant Jordi el proper dia 20 de novembre.
0: Els 40. Sergi Sánchez.

0: Joan.
1: La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: M'encanta el que fa l'Anna Mena amb aquesta cançó, no només amb el que escolta, sinó també amb el que pots veure, perquè el títol de la cançó, Petitoa, si et fixes quan està escrit, també hi ha com una imatge que crea amb uns símbols com si fos un cor, si és que és absolutament adorable. Anna Mena, al seu costat col·laborant la Lola Índigo, i en res per aquí tindràs a Joe, també a Pablo Alborán, però abans el més nou del Camilo, també serà amb nosaltres als premis.
1: El som és nou.
0: Els 40.

0: punxar-te avui el Joe amb una de les seves cançons, que per mi és de les meves preferides des del primer moment que la vaig descobrir, End of Beginning. Abans també un artista absolutament nou, en Javi Tu, que no s'acabi mai, és el que ens diu, i jo també vull que s'acabi mai això. M'agradaria estar encara hores i hores al teu costat. Bé, de fet, encara ens queda una estoneta.
1: Els 40. Sergi Sánchez.

0: Una cançó que tenia la seva vida en el moment que es va presentar per primera vegada, però que no l'ha deixat de tenir perquè sempre ha estat un dels grans èxits de les festes. Ayer la vi, bailando por ahí. Aquí tenies el Juan Magán amb la nova versió al costat de l'Omar Montes abans de presentar-te un artista que, atenció, atenció, perquè li hem de seguir la pista de ben a prop. Es diu Adela.
1: El so més nou. Els 40.

I siguis on siguis, al lloc on estiguis, potser al cotxe. A mi m'agrada més el cotxe perquè no m'escolta ningú i com que desafino tant, doncs millor. Ara, després, si plou, no és culpa meva, eh? Superestrella d'Aitana, en res et poso per aquí la Lola Índigo, Estopa, abans, Bizarrap i Daddy Yankee.

0: continua acumulant milions i milions de reproduccions. També al seu costat estava Ana Lola Índigo. En res més, música aquí als 40.
1: Els 40. Sergi Sánchez.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

0: 90.
1: A més, no arriba sola la Karol G amb Jude Lynn i Rusovski. És el número de la llista dels 40, la cançó més important de la setmana. Soc el Sergi Sánchez, aquí tinc molt més per tu per aquesta tarda de dissabte, com per exemple una candidata a entrar a la llista. Ella Langley, això és Choosing Texas.

0: una artista molt interessant. Remy Lené, tinc moltes ganes de veure-la en directe i que canti cançons com, per exemple, aquesta, Love Me Not, a veure si arriba aviat per casa nostra per poder-la gaudir. Ara tenies el 5 de la llista dels 40, per també el Ginestar, sempre són una mort de persones, el Pau, la Júlia, i a més, del tercer Ginestar en aquesta cançó, per dir-ho d'alguna manera, el Nil Moliner, amb qui estaràs?
1: Els 40. Sergi Sánchez.

0: som més nou.
1: 40.
2: Els 40.
3: Després d'escoltar a Romeo Santos i Prince Royce amb els seus dardos, abans també dos grans DJs i productors com Alan Walker o Hugel, arriba per aquí un dels moments més èpics dels concerts de l'Aitana, quan canta aquesta connexió psíquica.

M'encanta perquè aquesta tarda m'està quedant amb una sessió de DJ bastant potent. Abans parlàvem d'Alan Walker, de Hubel, però és que acabes d'escoltar un dels millors temes de David Guetta dels últims anys, aquesta reversió del Forever Young. Andrés Manuel Turizo, de Paul també, però abans deixa'm que tosi per aquí una de les cançons en solitari de la Leire Martínez que més ho ha patat en els últims mesos, la que es diu Cabeza de Ratón.

0: rascas millonarios de la ONCE, pues quedaría un folio azul. ¿Cuánta alegría dan los rascas millonarios de la ONCE que reparten muchos millones de euros en premios? Rascas millonarios de la ONCE. Qué bien se les da repartir.
1: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Si eres de los que haría mil horas de cola para ver a su artista favorito de cerca, esto es para ti. El 20 de noviembre, Santander's Music te lleva al Palau Sant Jordi a vivir los 40 Music Awards Santander 2026 en primera fila. Entra al Instagram o TikTok de los 40, sube una foto o vídeo siendo el más fan y participa hasta el 21 de octubre. Celebra los 60 años de los 40 pegado al escenario. Consulta las bases legales en santanderesmusic.com.
3: Barcelona, 93.9.
4: Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, For and From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
5: Hola, Julián. Este otoño estrena coche como nuevo en HR Motor. Hasta un 25% en más de 3.000 coches y con la mejor garantía. Encuentra el coche que buscas desde 100 euros al mes. Así que ya sabes, si buscas coche, ven a HR Motor.
6: Estamos en Sant Boi de Llobregat, Lliçà de Vall, Manresa i Badalona.
7: Augmentar beneficis, optimitzar recursos, gestionar personal i, a més, promocionar la teva marca. Et sona?
8: A nosaltres també. Ràdio Barcelona, Cadena SER, presenta Branding Plan, una eina per promocionar la teva empresa a la ràdio i al sector digital i millorar resultats.
9: Eva Pujol, de Catalonia Ceràmic.
10: Ens manté en el mercat, continua fent visibles després de 40 anys en el sector de la construcció.
11: Branding Plan ajuda pimes de tota Espanya a créixer des de fa anys.
12: Truca al 93 344 1400 o entra a serempresarios.com i apunta't a la única convocatòria anual a Barcelona, 14 i 15 d'octubre.
13: Podràs beneficiar-te dels millors preus de l'any en ràdio i digital.
14: Amb Branding Plan, els negocis milloren.
15: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: La tarda del dissabte, que seguirà més música aquí als 40, com sempre, si és que no ens aturem ni un sol moment. Però en res amb el Víctor de la Torre. Jo sóc el Sergi Sánchez, gràcies per ser-hi un cop més, aquí escoltant la primera i número 1, la ràdio que et posa veritablement tots els èxits i de veritat. Demà ens escoltem a Can 40 repassant els millors èxits en català i també amb la visita dels Saxeni. Sóc el Sergi Sánchez, fins demà, família.
1: Els 40. Sergi Sánchez.

0: és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí. Aquí.
1: Ella no és guapa, t'ho juro que és guapíssima. I amb uns miracles es posa vermellíssima.
0: Primer, els vas escoltar aquí.
2: Tu me fas màgia.

0: Anna Mena, Lola Índigo i això que s'anomena Pati Tua, que aquesta setmana s'han penjat la medalla de bronze de la nostra llista. Després del Sergi Sánchez, et dono la benvinguda als 40. Passarem junts aquesta tarda dissabte fantàstica, tu i jo, fins al punt de les 9. En una setmana complicadeta, de molta aigua, molta pluja, torrencial fins i tot, eh? Bueno, va, posem una mica de color amb l'última de la Miley. Això és nou, m'encanta, es diu Bass Persuades.
1: El som és nou. Els 40. Let's go.

0: prop.
1: Precisament, era això. Ai, és que aquesta cançó té aquest punt, eh? Em fica una mica nostàlgics per recordar aquell moment de les vacances, de l'estiu, que estàvem molt feliços, molt contents, gaudint del nostre temps i gaudint de nosaltres mateixos. Era això. Aquí estaven, detalls passant per aquí. Ara tu i jo hem de seguir endavant i mirar cap al futur, que hi ha molt per veure, eh?

0: Ahir es va dir Bailando por ahí 2026. Escolta'm, i ara una cançó que pot semblar conya, però no, eh? En una setmana de pluges torrencials, dies força grisos, arriba per aquí l'última de Maluma i Shakira per posar-hi color. Això es diu Agua.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.

Tant se val si plou o no plou, tant se val si veus el sol o no el veus. Aquí estem nosaltres per acostar-te al que necessites. Aquesta escalfor, que ens recorda moments fantàstics i amb una banda sonora que ens posa de molt bon rotllo. De fet, de seguida arriba per aquí doncs, una d'aquelles que ens transporta a un lloc paradisíac. Una illa molt petita, però molt i molt feliç, amb molta felicitat. A més, és una col·laboració. Sí, estarem pendents del que succeeix amb el temps a aquestes hores i els pròxims dies. Ara ens quedem amb Teddy Swims. Aquesta m'agrada moltíssim. Segur que coneixes algú així, que és un... o pretén ser un set ciències. Es diu Mr. Know It All.

0: És una illa ben petita a les Canàries, però molt i molt feliç. La Graciosa. Quevedo i Elvis Crespo.
1: Però la Graciosa. En la Graciosa la vida és més sabrosa.
0: I atenció perquè de seguida arriba això als 40. Ella es diu Adela. El Árbol, la nova cançó del Camilo. I la cançó més important de la setmana, el número 1 dels 40 des d'avui. Tot això i més està a punt de sonar als 40, així que queda't al meu costat, que tenim molt per escoltar.
2: Una ràdio.
3: Una ràdio.
2: 40. Tots els èxits. Els 40.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

0: Aquesta setmana ha fet el cim la colombiana Karol G i aquesta col·laboració que va passar molt desapercebuda quan va publicar el seu disc, però que ara s'ha tornat viral de mena. Molt estranya que arribés al número 1. Així ens explicava aquest matí el Toni Aguilar en el nou repàs de la llista del 41 Coca-Cola. Karol G, Judeline, Rusowski, Baby Wow.
1: Els 40. Víctor de la Torre.
0: Aquí estic per acompanyar-te en aquesta tarda vespre de dissabte. Una mica rúfol, una mica grisot pràcticament arreu del país, però nosaltres hi posem els colors que necessites a través dels teus èxits, els números 1. Això és l'Anna Mena i Música Ligera.
2: Si una

0: Aquí estava la Perla i el missatge de la Rosalia que ha traspassat fronteres. Pràcticament s'ha fet global. Escolta'm, i parlant de coses globals, un home que ha tornat amb nova música sota el braç i ens alegra molt de saber-ho. Estic parlant del Camilo. Atenció, que això s'anomena El Árbol.
1: Escolta ja el més nou, els 40.

0: els dies que vindran.
1: Demà podria ser un diumenge sense drama. Aquí estaven les catarres. Escolta'm, i ara mateix anem fins a Eslovàquia. Arriba l'Adela Gergová, amb un llançament que publicava aquest estiu i que està arrasant per aquest missatge d'autenticitat juvenil i de superació d'orígens humils. Es diu En In L.A.
2: Descobreix la música.
3: Descobreix la música.
2: Als 40.
1: Això és un èxit.

Última cançó que ens ha presentat la Tura Sala. S'anomena Pica Pica i, evidentment, havies de descobrir aquí, a través dels 40. Escolta'm, i parlant de descobrir cosetes, estigues molt atent a la nostra pàgina web, els 40.cat, i també a les nostres xarxes, perquè t'estem desvetllant coses importantíssimes.

0: aquí posem els èxits.
1: 40.
0: Tots els èxits. Els 40.
2: Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: això han fet que es passessin el joc. M'encanta, es diu... Segurament es diu... Anem cap a les 8. I et faig un regal, si vols. En un test i no res, arriba aquesta nord-americana des d'Estats Units, es diu Ella Langley. L'Aitana! I ballarem plegats a ritme de Bad Bunny. Tot això i més a partir de les 8 aquí.
1: Tots els èxits. Els 40.

0: juntes. De debò que jo ja pensava, ja tocava que aquestes dues malaguenyes, grans exponents de la música espanyola, de la música pop, actuessin i que treballessin juntes. Aquí estava el resultat d'aquesta col·laboració. Ana Mena, Lola Índigo, Petito, així et dono la benvinguda a aquesta nova hora que acabem d'arrencar a través dels 40, a les 8 del vespre. I qui t'acompanya? Jo mateix.
1: Els 40. Els 40. Víctor de la Torre.
0: Aquest sóc jo. I ara, si vols, et convido a un aperitiu, abans de sopar, a aquesta hora del vespre, amb aquests canaris, una mica de pa i mantega. T'hi apuntes? Calma.

0: és la britànica Olivia Dean i el seu So Easy to Fall in Love. Escolta'm, i del Regne Unit ara saltem a l'altre costat de l'Atlàntic. Anem als Estats Units d'Amèrica per conèixer aquesta cantautora que ho està petant moltíssim.
1: Descobreix la música. 40. Als 40.
0: Ella es diu Ella Langley i atenció perquè això està donant molt que parlar a esferes doncs, del món anglosaxó, musicalment parlant, i ara ja ha arribat a casa nostra. Imagina't si l'ona expansiva és gran. Es diu Houston, Texas. Ella, Ella Langley. Ja.

Conexión psíquica. El nou senzill de l'Aitana, la de Sant Climent de Llobregat, i una de les cançons que formen part d'aquest quart azul que publicava a meitat del 2025, i a més, una de les cançons que més agrada als seus fans aferrins, i fins i tot una de les peces habituals a la seva gira Quarto Azul World Tour.

En un moment anem fins a una illa canària que està arrasant i s'ha fet molt popular aquest estiu. També es passarà per aquí, ni més ni menys que Sopa de Cabra, Su i Mon DJ o el Sexeni, entre d'altres.

M'està costant moltíssim acceptar que ja s'ha acabat l'estiu i que som a la tardor. Jo encara visc un mes i mig enrere, eh? I jo crec que la cosa durarà unes quantes setmanes més. Aquest jet lag estrany. No vull canviar d'estació de l'any, no vull canviar-ho. Per què? Perquè m'encanta viure amb cançons com aquesta. Va, família, anem fins a les Canàries. Anem a la Graciosa amb Quevedo i Elvis Crespo.

0: ens fa gran! El nen se'ns fa gran!
1: Els nens ens han fet grans, sí, sí. Aquí estaven el Sexeni, que doncs, fa una setmana ben bona ens anunciàvem que per ell faran una parada indefinida la seva activitat. T'ho expliquen tot als 40.cat, però vaja, ens van donar una exclusiva increïble, als 40 Poble Mercè. Aquí estaven amb la Minja Mal i així anem cap al punt de les 9 del vespre. Jo marxo i torno dilluns a l'Andallà, Catalunya.
2: Els 40... Víctor de la Torre.
1: Tant Sexeni com Bad Bunny ens han donat un 2026, ara com ara, inoblidable, com aquesta cançó. La ballem? Sigues dolent, però només una mica. Fins dilluns!
3: Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu. Qui guarda

0: tots els èxits. Els 40.
1: 40. Me has invitado a bailar. Estás espectacular.